0: COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, junta a Quique Rodríguez, Maria Gelo, Raúl Puchol, Sol Boys i tot l'equip i família de COPE la província Castelló. Estem encantats d'estar així a la te costat de la ràdio, evidentment en un dia on seguim amb molta preocupació aquest quart dia de l'incendi forestal que està afectant a la Serra d'Espadà. Molt protagonista va ser en aquest dia, en aquesta jornada, perquè estarem molt pendents de l'última hora. L'última hora que passa en una bona notícia en particular per a una localitat de les que ha estat evacuada des del primer moment. La Vilavella i els seus habitants que ja poden tornar a les seves vivendes, això sí, confinades. Ho explicava una vegada finalitzat aquesta reunió del CECOPI, el que és conseller d'emergència, Juan Carlos Valderrama.
3: Pueden volver a su casa, el municipio de Ávila Bella, todos los ciudadanos del municipio de Ávila Bella, que así lo deseen. Hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía. Entonces, aquellos que desean regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento en el municipio. Es decir, se levanta la evacuación, pero se mantiene el confinamiento. Esto es importante porque tienen que seguir todas las recomendaciones que se dicten desde la Consejería de Sanidad para garantizar, como siempre decimos, la salud de las personas. A este respecto también decir a todas las personas que vuelvan al municipio de Vilabella que tienen que beber agua embotellada, que no pueden beber agua del grifo. El agua del grifo se puede utilizar para ducharse, para lavarse, etcétera, pero la de beber tienen que beber agua embotellada hasta que se dé una nueva orden de que ya puedan beber agua del grifo.
2: Doncs una bona notícia que ja va arribar en esa lluita contra el foc en el momentet. Coneixerem l'última hora també de la mà de Quique Rodríguez, però també volem conèixer el que ha sigut la labor solidària de la gent que ha volgut col·laborar en esos evacuats i en esos equips d'emergència que estan fent front al foc. I crec que Raúl Puchol està en una institució en concret que ha ajudat moltíssim a una localitat com és la pròpia Vall d'Uixó.
4: Són moments de relativa alegria a la Vall d'Uixó per la tornada de les 6.000 persones aproximadament que estaven evacuades, l'alçament del confinament. Però i estos dies, tres dies, quatre nits que s'han passat, com ha tornat la Vall d'Uixó? Tenim un termòmetre que és Caixa la Vall i la cooperativa de Sant Isidre. Per què han estat atenent? Són aquestes coses que no veus, evidentment, perquè no pots entrar, ni pots eixir, ni pots fer absolutament res. I, evidentment, tot l'entorn socarrat, la gent que estava, que ha tingut que anar-se'n de les seves cases en els barris que tots ja coneixem, com està la situació, com ha sigut aquesta situació? Mari Lourdes Falcó és presidenta tant de la cooperativa com de Caixa la Vall. Com és este dia després de la tornada a la Vall d'Uixó? No de la normalitat, perquè evidentment no serà normal això.
5: Hola, molt bon dia, Raúl. Moltíssimes gràcies per ficar-se en contacte amb vosaltres. Pues bueno, la veritat és que han sigut dies molt, molt difícils. Avui estem tornant un poc a la normalitat, però no deixa, vamos, que no és normalitat. Nosaltres des de Caixa la Vall i des de la cooperativa agrícola Sant Isidro de la Vall, pues lo que hem estat és intentant estos dies, des del dissabte a la una i mitja del matí, de migdia, que vas començar tot, pues bueno, portant aigua, portant gel, portant fruta fresqueta, portant sucs, iogurts, hem estat ajudant un poc en aquesta labor, tant en la Vall com en Moncofa, no? Perquè al final quan desplacen a totes les persones als tres barris a la zona de Moncofa, pues també tenien que estar pendent de intentar portar el que necessitaren, no? No és fàcil manejar a la gent i tens que donar-los menjar, tens que donar-los de tot. Entonces, mos han volcat les dues entitats. Jo dic que nosaltres gastem un lema, no? Caixa la Vall sempre al teu costat. I jo dic que en els moments bons sempre és molt fàcil estar, però en els roïns és quan tens que estar, no? I, bueno, la veritat és que només veure el foc, veníem la meva germana i jo de Castelló, vaig veure molt de fum i vaig dir-te, ostres, en la Vall està passant algo. I vaig cridar a Tània, l'alcaldessa, i me vaig ficar, vaig ficar a les dues entitats en el que mos necessitaren, no? I a partir d'ahí pues, ja ha sigut tot l'intentar portar des de junis, tot, vull dir que que lo que podem fer, no, en estos moments, pues ajudar-los a ells, que són els verdaders herois, no? Nosaltres intentar col·laborar en la medida que han pogut.
4: Heu tingut...
5: I ja... Bueno, perdona, pregunta.
4: No, que si havíeu tingut contacte amb la gent que estava treballant.
5: Pues bueno, l'impacte, te referixes a les forces de seguretat
4: sí,
5: no? O als empleats de Caixa Cooperativa.
4: A tots.
5: A tots, vale, pues mira, allí ves les cares molt llargues en lo que era el PMA, en les forces de seguretat. Nosaltres pues tenim moltíssima relació en la policia local i en la Guàrdia Civil d'ací de la Vall i, bueno, i de la província, no? Vull dir que al final tenim un contacte directe amb ells. Jo he parlat amb ells, vamos, a cada moment, no? I passant-me tot el que necessitàvem, però ves les cares molt llargues, ves molta preocupació, no? Me consta que tots hem dormit molt poquet perquè, pues bueno, a les 6 del matí ja estava, jo en el meu cas, no, preguntant què necessiteu, què podem fer, què podem ajudar. I des de luego, des de la Caixa i des de la cooperativa, pues han estat tant empleats com consellers col·laborant en tot. Vull dir, col·laborant en organitzar la cooperativa per poder agarrar tot el menjar, portant-lo en els cotxes nostres particulars, mos deixaven... entrar, pues bueno, pues volcats totalment en les necessitats que ells tenien. Per un altre costat, també hem tingut gent, tant en la Caixa com en la cooperativa, que han sigut desallotjats. Entonces, pues molt trist és que penses en lo que ha passat i molt trist. Però també és de veres que veus aquesta humanitat, no? Ahir recebia un missatge d'un policia dient-me en un carrer, dient-me que ells pensen en tot el tema tècnic i professional, però que veuen la humanitat de les persones, no? En aquests detalls xicotets. Entonces, pues la veritat és que molt dur ha sigut i unes cares pues, realment molt tristes, perquè veus que s'està cremant lo teu. Sí.
4: I ara què? Ara com és l'entorn? Com estàs en la tornada?
5: Pues la tornada ahir, el diumenge de matí, estàvem organitzant tant Caixa com cooperativa perquè tenim una urbana, la urbana 4 que està en el Carbonaire, que no podíem obrir-la, pues bueno, organitzant a la gent, organitzant que tot funcione, perquè clar, el que vols és donar aquest servici essencial, no? Perquè tant la Caixa com la cooperativa érem servicis essencials. S'estava plantejant si s'obríem o no s'obríem. No, nosaltres tenim que obrir, som essencials, la gent mos pot necessitar, vull dir, hi ha gent que així de casa en lo justet, vull dir, sense agarrar diners, sense agarrar targetes, tu tens que estar així per qualsevol cosa que necessiten. Des de la cooperativa tenim que obrir perquè la gent puga vindre per menjar. Entonces, pues, essencials i oberts des de la primera hora hasta el temps que farà falta. Vull dir, el diumenge de vespre, que no obríem la cooperativa, i estàvem portant menjar a la gent que estava desplaçada de les seues cases i a la gent que estava treballant. I pues, intentar estar al costat de tots, vull dir, que és el que mos pot fer falta a tots. I com jo vaig dir en la pandèmia i seguís dient ara, som afortunats de poder ajudar a la gent, senyal de que no mos fa falta a nosaltres, no? I estar ahí i el dia de demà que mos demanen ajuda des de les administracions, pues intentar repoblar, reforestar el nostre paisatge, no? Que al final el que vols és tornar a veure el verd i no veure el negre que tenim ara.
4: O sigui que hi haurà un pla especial també de la cooperativa i de la Caixa.
5: Sí. Sí, tenim que estar ahí al costat de això, pues ajudar a, no sé, a lo que mos diguen, a plantar, a tot lo que mos faci falta, però que al final mos fa falta a ciutadans també, no? Vull dir que tenim que estar així. Ja dic que el lema nostre és de la Caixa és Caixa la Vall sempre al teu costat. Pues ara més que mai tenim que estar al costat dels nostres veïns, dels nostres, bueno, que al final som tots els mateixos, no? Vull dir, som veïns de la Vall i de les altres poblacions, per supost, també, vull dir que tenim que estar ahí.
4: Maria Lourdes Falcó, presidenta de la cooperativa Sant Isidre de la Vall i de Caixa la Vall, gràcies per compartir en un moment com aquest amb els oients de COPE. I enhorabona per tota la tasca que heu realitzat.
5: Gràcies a vosaltres per tot, Raül. Moltes gràcies.
4: Ai, la gent del terme, com sap, cuidar també de si mateixa i dels demés.
2: I de tots els que estan treballant ahí per a tractar de controlar aquestes flames que estan afectant a la Serra d'Espada. I un treball, el de solidaritat, que no només està sent per a les persones en aquest incendi.
0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.

0: en paciència i ja està, que això passe pronte, perquè, bueno, pues la nostra casa se crema i no podem fer res contra ello.
1: Això esperem, que ben pronte tinguem bones notícies que es porten. Això, un poc més de tranquil·litat. Aquestes poblacions al voltant del Parc Natural de la Serra Espadà que estan ben, com esperta amb el nostre pulmó verd. En un momentet, anem justament ahí, fins al Castell d'Onda.

0: arribar a entrar al col·legi, una miqueta al pati, no? Però està tota la muntanya socarrada i si hi ha monarenc a dins, fonts, sendes que tu bé coneixes, tot això sí. Ja no ho tornarem a veure.
1: Sí, Raül, està el que és la part de que a mi me perteneix, que jo també, tu saps que entrené per la vall i he estat en moltes carreres, la part del castell de la vall, la part de les antenes, una part de la fondilla rondant així, la nostra creu de ferro i la nostra font de cabres i la font blanca, la pinaeta de les esses, així ja anem a la part de Eslida, pugem al part del puntal de Vilavella i el puntal d'Artana i part de lo que és de Mens, fonts d'Eslida, tot i sa zona, fins a quasi el pic Batalla, que és una part que entra la emblemàtica marató de Mens d'Eslida i d'Ahir, està tot cremat, està tot devastat, Raül. Ahir no podrem ficar els peus en molt de temps. Jo ara que enguany estic entrenant un poquet més, estic preparant algunes carreretes, vaig estar en Teresa, en la part de l'Alto Palància, a fer un trail de 22 quilòmetres i que feia 6 anys que s'havia cremat. I ja vaig estar allí a Despiquer un any antes de la crema i allò donava por. Vam entrar en la zona que estava devastada, que vaig passar per una zona per completar la carrera sense malograr el terreny cremat, respectant sempre el que és la natura, i allò donava por. Si feia 5 anys que s'ha de cremar, avui, dia d'avui, 5 anys després, seguir donant por, imagina't ara, quan obriran les portes perquè la gent pugui pujar a veure tot el que és la Serra Espadà, la nostra Vilavella, la part de l'emocions, Raül, l'emocions. Tu també coneixes que l'emocions, perquè soc molt de lo meu, molt de la meva gent i molt de la meva muntanya, que a mi me dona la vida i he estat criat. Si jo així a l'escola i en vez d'anar a casa, agarrava la motxilla i me n'anava a la Font de Cabres. I no n'hi havia pista ni n'hi havia senda, travessant, i a la Fonteta de l'Oliver, i a la Penya Espiaora, i al poble desert a buscar bales. Érem xiquets. Tot devastat, Raül. Tot devastat. No se pot fer res, Raül. No es pot fer res.
0: Tenim que preparar-nos per aquesta tornada, per aquests records que estan en la ment, però que ja no estaran davant dels nostres ulls. Juan Orenga, felicitats per tota la tasca que tots els voluntaris esteu fent, atenent a tota la gent que està, en este cas, en el polifuncional de Nules, i ens veiem en les muntanyes, siga com siga.
2: Doncs esperem que així siga, que ens puguem tornar a trobar a les muntanyes. De moment, el que està a les muntanyes, lamentablement, és incendi, i volem conèixer com s'està vivint i com s'està veient en aquests moments des del Castell d'Onda, Quique.
3: Pues las sensaciones no son buenas, porque hace mucho calor, estamos cerca de los 33 grados de temperatura, el humo está cayendo, hay mucho más humo que hace, por ejemplo, una hora cuando hemos hablado, y eso va a dificultar todavía más el trabajo de los medios aéreos. Están trabajando los hidroaviones y algunos helicópteros, pero la mayor parte de los 30 medios aéreos que hay no han podido ayudar hoy a las tareas de extinción que se están centrando a través de los efectivos terrestres. En estos momentos preocupan varios focos. Uno, entre Tales, Benitandús y la Alcudia de Veo, así como otros que hay en Eslida Artana, en Alfondeguilla y también aquí, donde me encuentro yo, justo enfrente del Castillo de Onda, en el Montí, que está en llamas. Incluso hemos visto el fuego que se está acercando peligrosamente a algunas de las viviendas que hay en la ladera de la montaña del Montí. Hay fuego en la parte que da Tales, pero también hay fuego en la zona lateral, la vertiente lateral de el Montí. Además, también estamos viendo en los últimos minutos algunas reproducciones, algo más a la izquierda hacia la zona de las pirámides de Onda. Recordemos, los desalojados de la Vilavella han vuelto a sus casas, pero están confinados a las 7, reunión del CECOPI.
2: De la que estarem i seguirem molt pendents, com estem fent durant totes aquestes jornades així a COPE, la província de Castelló, de com està afectant aquest incendi, i que també t'ampliarem a partir de les 2:20 el nostre informatiu Mediodia COPE, ahí amb la presència de Quique Rodríguez al Castell d'Onda, vivint en primera mà com està sent aquesta situació tan complicada en una població que encara es troba, no oblidem, confinada degut a aquestes flames, a aquesta fum també que està afectant a tot el voltant de la plana i que està afectant ahí a la Serra d'Espadà. En un moment entrem en més actualitat.
4: Mediodía.
5: COPE Castellón i COPE Vinaròs.
4: Estar informado.
2: Així continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un espai que, com cada dimarts, Entra en la actualidad.